Ràdio Horta contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Això que no surti, el vídeo.
1: Mira aquí, que he casat uns llobarrets que llavors no les faig aquí.
0: Hòstia, estàs gravant?

0: la leche.
1: Joder. Ara, ara. Bravo, bravo.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jordanencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jordanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Salud.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Set un nou.
1: Jo l'escolto.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Yalnız kaldım.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

Tres, dos, uno.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
0: Jo m'he rigut, tio. És que no puc.
2: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
3: Senyores, senyores, muchísimas gracias por haber entrado en el maravilloso mundo de los espejos, donde se ve reflejada la tragicomedia de la vida, unas veces en forma de pena y otras en forma de alegría. Disfruten de cada vez que vean un nuevo amanecer, pues les ha tocado vivir un día más.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

era. Us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Un, dos, tres, cuatro.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Artar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltat de Colònia Sant Pere a través del blas.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, com ho sabem ja a dilluns, tornen a començar la setmana i en aquest cas també mes, concretament el mes de juny, estem a dia 1 de juny de 2026, començant la setmana número 23 d'aquest any en curs, com dic, aquesta cosa que de número que no ha fet massa, més a nivell de setmana no és una cosa allò que sigui important el manco per la gran majoria de coses, però bueno, sempre m'agrada dir-ho com perquè quedi aquí a constància. Com dic, que són dia 1 de juny, ja aquesta calor que ja fa dies que tenim i res, que segurament tot apunta que seguirà. Ja veurem després, també farem un repàs meteorològic com fem habitualment, a veure aquesta setmana com l'esperam. Tal vegada ja veurem si a final de setmana baixa un poquet. En definitiva, avui, com vos havíem avançat també, i com sabeu, després del plenari sempre passen per aquí els diversos representants polítics de representants de diversos partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament d'Artà, i en aquest cas avui toca el torn a Unió Independent d'Artà, més per Mallorca, ara ja en certa manera també reconstituïts com més per Artà i la Colònia, ara de fet en parlarem també d'aquesta qüestió, i ho farem amb en Jordi Cabré, que el tenim aquí i ara tot d'una anem amb ell i mos contarà temes de plenari i sobretot també aquest tema de partit i altres que puguin estar d'actualitat. Així que de moment, i després també hi ha més notícies i més coses, si més no al llarg del programa d'avui. Així que res, sense més dilació, benvinguts, començam.

0: I bé, com vos deia, avui comptam amb la presència de Jordi Cabré Flaquer, que és el regidor de Unió Independent d'Artà, més per Mallorca, ara també més per Artà. Ara en parlarem d'aquesta qüestió després de plenari. De moment, benvingut Jordi aquí de nou a Ràdio Artà Municipal.
1: Hola, què tal? Hola a tothom.
0: I doncs, bé, per començar, començam per aquest plenari de dilluns passat, d'avui fa una setmana, que com sempre, si no de nou, normalment darrer dilluns de cada mes. El primer punt, aprovació d'actes, imagino que poca
1: cosa... Sí, això normalment és una limitat.
0: Normalment és així. Després sí que ja venia el punt 2, que era l'aprovació de la designació de festes locals per l'any 2027, que enguany venia precedit, en certa manera dit així, d'aquesta proposta, perquè serien votats, val dir redundància, una de les quatre propostes de data.
1: Sí, era una votació pública, una votació que feia el poble, se feia a través de xarxes, a través de la pàgina de l'Ajuntament, perdó, i bé, va sortir dia 18 de gener, l'endemà de Sant Antoni, com a dia triat pel poble d'Artà, més que res perquè dia 17 era diumenge i teníem l'opció de poder triar un altre dia. No hi va haver dubtes, vull dir, tothom va votar se va aprovar per unanimitat pel tema de que és una votació pública, va votar el poble. És vera que no hi va haver una gran quantitat de votants. Pensam que podríem cercar altres sistemes també, no només el tema d'internet, diríem. Però bé, en aquest cas, una votació popular

0: sempre d'anar endavant.
1: Clar, sempre és difícil, en aquest cas, anava a dir, contentar tothom o escollir la data, en aquest cas, que agradés més a tothom, però bueno, al final s'ha d'anar a com dius, sí que és que sempre es poden fer o millor presencialment o en el mercat de dimarts o altres, ara
0: això mateix,
1: això per dir alguna
0: cosa, però... sí, és un bon exemple, és una bona idea, aquest mercat, ara per... M'ha vengut al cap, per exemple, en Julen que feia tota la recollida aquella de firmes per lo del tema de les pensions i
1: exacte.
0: Això, que si tu poses una taula al mig del mercat, a lo millor tindries més, més votants o més, sí, un poc més d'opinió de més gent. En aquest cas, quan votes a través d'internet o d'un ordenador, sempre hi ha una gent que no hi arriba, o que no ho entén, o que no sap com ho ha de fer. Si idea és bona, pensam que una votació popular per aquest tema està bé, perquè és un tema que realment en aquí li interesses en els pobles, a la gent, i sempre el que tens abans tu, sempre hi haurà gent que no estarà d'acord, jo personalment no és un dia que hagués triat, però bé, cadascú així, cadascú pot opinar, està clar, però bé, ha votat la majoria, vull dir, la majoria ha guanyat aquest dia i serà dilluns un dia de 8 de gener.
1: Clar, en aquest cas és això, sí que és veritat que sempre és difícil en aquest sentit. El punt 3 era l'aprovació de la proposta d'excloure, d'acord amb la, ho diré així resumidament, llei pertinent d'urbanisme de les Illes Balears, la intervenció de les entitats privades de certificació urbanística en determinats procediments de tramitació de llicències urbanístiques.
0: Sí, això és un tema bastant complicat i bastant espinós.
1: I tant.
0: És un tema que molt bé, com es diu, molt bé donat des de les Illes, des del govern, des de les Illes. És un tema que ve de part de qui governa les Illes, per tant, majoritàriament, diríem, l'Ajuntament d'Artà no està massa a favor de tot aquest tema. Què ha fet l'Ajuntament? Ha intentat entrar dins diferents àmbits on se pot gestionar alguna llei, diríem, entre cometes, des de dins l'Ajuntament. I votarem a favor, pensam que tot el que sigui conservació i intentar no aturar l'especulació, aturar tots els temes que puguin haver-hi aquesta controvèrsia per entrar, intentam aturar tot això, tot el que sigui aturar i reduir tot aquest tema d'aquesta llei, a nosaltres mos interessa i per tant hi votarem a favor. Val a dir que el PP evidentment hi va votar en contra, i perquè més que res a Palma són els que comanden, i aquí tots la resta de partits va votar a favor d'aquesta proposta.
1: Exacte. Després venia el punt 4, que és un d'aquests punts que darrerament a cada plenari hi ha, que és aquesta sèrie de factures conegut ja com a office, que hi ha cada mes diferents, evidentment.
0: Sí, ja som repetitius, sempre diem el mateix, però nosaltres amb aquest tema ens estenem, no volem entrar amb uns temes que són temes gestionats per l'equip de govern i per la gent que hi ha dins l'Ajuntament. Nosaltres ens estenem i ells que ho gestionin de la manera que troben que és més oportuna, i evidentment les factures s'han de pagar.
1: Després venia aquest punt 5, que com he dit també amb els altres, un dels punts que realment era plenari que fins ara no hi passaven, com a la informació de les actes de la Junta de Govern Local, en aquest cas de diverses de març i d'abril, no sé si alguna cosa comentant en el sentit que normalment no passaven per plenari i ara sí, però bé,
0: sí,
1: no té menys història, diguem-li.
0: És un tema tot de la nova manera de gestionar un poc i de tenir un poc de control. Bé, són temes també van molt relacionats amb tema de com a de permisos d'obres, de factures i tot això. Bé, això no se vota, simplement te donen una mala d'informació perquè ho sàpigues. Però no
1: exacte. Després també això de resolució de valia, que més o menys per l'estil, evidentment, que amb les pertinents com a tal.
0: Sí.
1: I després ja sí que prets i preguntes, que en aquest cas sí que en el vostre cas no em van presentar, també em podrem
0: sí.
1: Donar una altra qüestió, però bé.
0: Sí, arrel de l'assemblea, que després en parlarem, que hem fet a Ullà, ens va coincidir el tema de l'hora de presentar preguntes en l'assemblea, i se me'l va passar l'hora. En aquest mes no l'hem fet, evidentment el mes que ve en farem. El PP sí que va presentar bastantes preguntes. Temes a destacar, sobretot el debat pique que hi va haver en el tema de School Days.

0: Bé, són coses que jo crec que el regidor en concret ho du molt arrelat a dins ell i tot d'una qualitat que en aquest tema li sap com a greu. Val a dir que feia bastant de temps que no venia a un plenari i per respondre aquestes preguntes va venir. Va haver una certa polèmica que jo, a nosaltres com a partit en aquest sentit, pensam que poden tenir la nostra opinió, però és un tema que el PP quan vengui a xerrar o el mateix PSOE quan vengui a xerrar aquí a la ràdio pues, vos explicarà i vos i suposo que ho entendreu millor perquè és la seva manera de pensar tant d'un com dels altres. Nosaltres tot el que sigui cultura evidentment sempre ho defensarem, sempre ho hem defensat. Maneres de gestionar aquesta cultura, tenim moltes altres propostes i moltes altres maneres de fer que no serien les que fa actuar l'equip de govern. Però bé, amb aquest tema en concret d'escoldeix i de la pregunta aquesta, ja vos respondran els implicats.
1: Exacte, això. Com va dir, va pujar la temperatura en aquest cas, que ja de per si aquest dia és bastant
0: sí,
1: alta, però bueno.
0: Sí, no m'ho falta.
1: Tal de broma, tal de broma. Però bé, en fi, suposo que em parlaran, evidentment, si volen, que suposo que sí, en aquest cas. I això, fins aquí a plenari, amb més preguntes que suposo que el PP que la va presentar ja en parlarà. I després ja fora el plenari com BDS i també com vàrem informar per xarxes i també mos vàrem també passar nota de premsa, en aquest cas Unió de Vendertà va celebrar aquesta assemblea fa 15 dies o no tant.
0: Sí, no arriba, ja ho farà 15 dies.
1: Sí. En aquest cas i una d'aquestes assemblees també amb certa importància perquè hi ha hagut aquests diversos canvis, si més no explica-mos una mica com va anar, que diem, i quin és el canvi o procés o com se pot explicar, que diem, de la ciutadania que ens escolta ara mateix.
0: Sí, vos explicaré un poc el procés de l'assemblea com va anar. Bé, va ser dijous dia 21 de maig en els baixos de Navaldesa i vàrem demanar diríem que venguessin tots els nostres afiliats i simpatitzants. Hi va haver una quarantena de persones, sempre pens que hi podria haver més gent, però bé, la més important era que el concepte, el que volíem dir, arribar a molta gent i sembla que a través de que de vegades les criticam, però a vegades van molt bé les xarxes socials, ha arribat a bastanta gent i bastanta gent mos ha no sé si felicitat o mos ha, però sí, mos ha donat suport en un sentit de dir que les coses que fèiem. Tenim un ordre del dia que primer de tot vinc de provar un tema burocràtic, és un tema de que s'havia de provar a través del partit d'UIA, vinc de provar el pla d'igualtat, el codi ètic, el protocol per l'abordatge de violències sexuals i masclistes d'Unió Independent d'ERTA. Això és un pla que s'ha d'aprovar tots els partits polítics. En aquest pla va explicar en Antoni Maria i que és la nostra secretària fins ara a UIA. I bé, és un tema burocràtic que s'ha de presentar. I després ja sí que varen passar a la Constitució de la Cooperació més per tractar de la Colònia de Sant Pere, a la Constitució de la nova executiva de més per tractar de la Colònia de Sant Pere. I en el final hi va haver un torn obert de preguntes que no va ser molt necessari perquè la gent va quedar contenta. En el principi, en Toni Ferragut, demà que s'ho va excusar, va tenir un problema personal i no va poder venir, i en Toni Ferragut, el secretari general d'UIA, va fer un poc de presentació, un poc que va explicar un poc el que havien de xerrar de tot aquest tema, i després en Toni Maria va explicar un poc el pla d'igualtat i el codi ètic que havien de presentar, perquè, clar, com que s'havia de votar, s'havia de fer l'explicació del que s'havia de fer. Me'l varen basar en el pla d'igualtat i codi ètic, com ella va dir, me'l varen basar ja en el pla de més per Mallorca, perquè realment en el final és cap allà on anem. Se va aprovar per unanimitat i no hi va haver cap problema. I després ja varen passar en el gruix més important, que era la constitució de l'agrupació i de la nova executiva i l'agrupació més per ERTA i la colònia de Sant Pere. Aquesta presentació, diríem, la va dur càrrec de Maria Pastor i després d'una decisió que ja se va prendre a una assemblea que se va fer avui ja el 24 de setembre de 2025, s'havia de donar per constituïda l'agrupació més per ERTA i la colònia de Sant Pere i varen triar aquest dia 21 de maig per poder-ho fer. Vale. Sobretot, això també és una cosa que s'ha de remarcar, se va constituir la nova executiva i me'l varen basar en el reglament de Més per Mallorca. D'acord? A l'executiva que tenim, qui tenim, ara vos diré els noms, com a vocals tenim Andreu Riera, Garrit, Colonier, de moment, d'aquí, ja que som aquí fem una crida en els coloniers, qui segur que hi diria en Andreu, estarem encantats de poder fer un pot de pinya. Hem xerrat amb gent i tenim gent que sí que està interessada en aquest truc, però de moment encara a dins l'executiva, a dins futures llistes, encara no.
1: Sempre és difícil donar pas de donar la cara moltes vegades.
0: Sí, és molt difícil. Després tenim en Joan Lluís Botelles, tenim na Maria Hernández, en Pau Morell, en Antoni Maria Canet, que continua com a vocal, i na Pilar Perona, que també continua com a vocal. Aquests serien els vocals. Després tenim el secretari de Finances, que és Antoni Barceló, que és un jove que fa poc que viu a Artà, però bé, ja té bastanta experiència en aquests temes i mos ha anat molt bé i tenim moltes esperances i moltes ganes amb ell per poder fer-hi feina. La secretària de Comunicació, na Maria Lliteres Longàs, que anteriorment ja va venir a ser llistes d'UIA, en aquest cas.
1: Ara ja mentalment.
0: Però, sí, que realment érem UIA més. Però va venir a ser llistes de les eleccions i en aquest cas ara ja s'ha involucrat un poc més i ha entrat com a secretària de Comunicació. La secretària d'Organització serà na Maria Pastor. Jo crec que aquí no hi ha discussió possible en l'experiència que té na Maria i el que mos aporta na Maria, és la secretària d'Organització perfecta per poder fer feina. I jo estic encantat. Ella me va dir enguany intentarem a les properes eleccions no anar tant en banda llista o tal, però em dius d'això, ho puc fer si vols, dic, i jo encantat, t'ho vull a prop, li vaig dir.
1: Lògicament, l'experiència sempre és un grau.
0: Sí, exacte, és molt important. I com a coordinador, en aquest cas, coordinador de més prioritats secundàries en Pere, seré jo, seré en Jordi Cabré. Val? Quan vàrem fer tota aquesta presentació, me va tocar a mi fer un pot de presentació del nou partit.
1: Vàrem
0: parlar un poc, primer de tot vàrem fer un poc d'introducció i vàrem parlar un poc d'agrair a tota la gent que ha militat o milita a UIA, que tota la feina que s'ha fet des de l'any 1979 és molta, ha entrat molta gent, ha passat molta gent, gent que no és, gent que ja no és, en aquest cas gent que fa molt poc que ja no és, vàrem tenir un petit record per na Margalida Alzina i na Carme Lorenzo, que fa molt poc dies que me'l varen deixar i varen tenir un poc de record per elles i també per tots els que ja no hi són, ara el primer que me venen escapes en Carlos Ramírez, que va col·laborar molt i va fer moltes coses, a part de molts d'altres que també hi varen fer feina. Vàrem anomenar també d'una manera especial els que varen ser baules o balasses d'Artà, que per avui això realment és gruix, és força i la potència que han tingut durant aquests anys, les baules i balasses que han tingut. En Jaume Morell, en Miquel Pastor, Montserrat Sant Andreu, en Margalida de Tous i en Jaume Alsamora, que són realment els que a poc han anat ensenyant a tothom com funciona un poble i com funciona un ajuntament. I això, ja vam començar a iniciar una nova etapa, som més per Artà i la colònia Sant Pere, i vàrem remarcar molt que teníem una vinculació molt forta en el projecte de Més per Mallorca, perquè? Perquè ens ajuda a millorar la nostra estructura, ens agilitza la nostra capacitat d'acció de partit, ens deixa mantenir fidels en, els nostres orígens, també poden tenir una mirada al futur, dissenyar noves estratègies i tot això sempre amb un suport molt potent des de, diríem, Mallorca en general, no només quan parlant de Més per Mallorca, no parlant de Palma, no parlant d'un govern, no parlant d'un consell, parlant d'una estructura que funciona molts de pobles i que cada certs mesos ens juntam amb assemblees municipalistes, ens juntam amb tots els pobles i intentam aportar entre tots noves idees, gent que governa diferents pobles que t'ajuda a poder cercar noves idees per tu. Vull dir que són coses que t'enriqueixen per tu després aquí poder-ho aplicar, poder-ho posar en marxa. Això, xerràvem que era una evolució natural, el que t'ho deia abans, varen xerrar de que ja érem UIA més i ara serem més. Vull dir, UIA, l'essència d'UIA no se perdrà mai, perquè a part de que la gent continua, la gent serà sempre de independent d'Artà, però sí que hem evolucionat cap a més. Vàrem parlar també, bueno, una frase que jo sempre dic, que gent d'Artà que fa feina per Artà, com que ganes dir-ho, que això sí, que amb això no, no ho perdrem, vull dir que sempre continuarem tenint aquesta independència per poder fer les nostres coses. Varen parlar un poc també de lo que havia fet el govern d'UIA, que varen ser pioners en conservar la nostra costa, en dotar el nostre municipi d'equipaments com el poble esportiu, com el teatre, en defensar la nostra llengua, i això el que continuarà més per la colònia de Sant Pere partint per aquí. Hem d'afrontar nous reptes, hem de garantir una bona aplicació de totes aquestes obres públiques que fins ara han estat un poc complicades, hem d'oferir una millor atenció en serveis socials, una cultura i uns altres festius que volen fer renéixer. Nosaltres recordem la nostra època, que érem pioners en fer molts actes culturals i de les festes que eren un referent. I després van dir que moltes altres coses que encara no han dit, ja, perquè, clar, però que les reflexarem en el nostre programa electoral, que a poc a poc, de fet en aquest mes ja tenim reunió, començarem a preparar.
1: M'has de permetre, evidentment, fer unes quantes preguntes. Evidentment, això no sé si va ser fàcil a nivell de partit, que diem després, sí que me permetràs també la pregunta personal, però en aquest cas, a nivell de partit, fer aquest canvi, diguem-li així, de nomenclatura, per entendre'm el que vull dir, tot i que realment, com bé dius, l'essència és la mateixa i en el final la idea és que sigui la mateixa, però sí que és veritat que entre cometes, permetem dir, perquè m'entengui el que vull dir, desapareix la paraula UIA o el conjunt de paraules UIA o independent de com vulguis dir, després de 40 anys, o bé, no he anat a calcular, això no sé si està fàcil en aquest cas, o en el final, clar, era un procés que com bé has dit, actualment ja sou Unió Independent més per Mallorca, però bueno, encara hi havia aquesta nomenclatura, diguem-li d'alguna manera, o allà, fins que acabi la legislatura, no sé si això en el final ha estat difícil dir, bé, ja som serem directament més per Artà, sense separar d'entre cometes independent d'Artà.
0: Sí, allà és component romàntic, és component melancòlic, que sí, que tots els que hi som de dins, molt sap greu, a part hem tingut pares, familiars i tots que... Jo personalment, el meu pare va ser un dels fundadors d'Independent d'Artà i sí que sempre queda aquest component. El que passa que una cosa que ens va enfortir molt, sobretot en els nous que ara hi som, ens va enfortir molt a fer aquesta passa, és que es, ara dic que és vells i pareix que...
1: No, s'entén.
0: Però és que tenen més experiència, diríem. Clar. I són els primers que hi varen ser dins dels independents, ens varen donar molta força per passar d'UIA a més per Artà i la colònia. Varen ser la gent que m'ho va dir, diu, és una passa que hauria de fer molt d'anys que s'hauria d'haver fet i s'ha esperat. Quan feren l'assemblea en el setembre de l'any passat, hi va haver un debat, però no va ser un debat a favor i en contra, sinó va ser un debat com per assenyalar com faríem aquest procés i deixar clar que UIA, l'essència d'UIA no desapareix. Deixar clar que UIA va fer moltes coses per aquest poble, com han remarcat un poc a la presentació i tot això, i que la gent evoluciona, però té un sentiment i un diríem, sí, una manera de ser que s'assembla molt a el que varen ser els fundadors quan ho varen crear. Volia dir dues coses més també de la presentació que vaig fer, després me pot fer les preguntes que vulguis, però vull deixar clar que també que farem molta feina perquè l'habitatge digne sigui un dret, vale? i per protegir el català. El català no pot ser una llengua amenaçada en el nostre poble i la nostra comunitat. Vale? I després també un tema de protecció del nostre patrimoni. No poden ser un souvenir ni un decorat per a turistes. Això ho vaig voler remarcar perquè pensam que darrerament m'on anem cap aquí, m'on anem a ser un souvenir o un decorat per a turistes, i nosaltres mos deixam un pot de banda i deixam que mos és que ara invadim, no m'agrada gens aquesta paraula, però deixam que sí, que mos passin un poc per damunt, perquè a davant sempre ha d'haver l'interès econòmic turístic, que no l'interès de poble i la gent de poble, i nosaltres pensant que això és una feina que nosaltres hem de protegir, i per això de fet hi ha bastanta gent nova d'aquesta que ha entrat, com la Maria Hernández, per exemple, en Pau ara en Joan Lluís també tenen un caràcter en aquest sentit que necessiten això, volen això, i és una de les coses que les ha fet ganes d'entrar per aquest tema, per poder protegir, poder tornar un poc, no és una passa enrere, és tornar un poc a recuperar aquesta essència de poble que teníem, no en els recursos que teníem en aquell moment, sinó en els recursos que tenim ara.
1: En cada moment hi ha...
0: I després dir dues altres coses més, el tema de que ara els afiliats d'UIA, això sí, hi ha gent ara que ho sent, que són afiliats d'UIA, han de passar a ser afiliats de més per Mallorca. Això a través d'internet se podrà arreglar. Encara exactament no ens han comunicat com ho hem de fer, però bé, no hi haurà massa problemes, va de fer. A través de més per Mallorca se pot arreglar. Es qui ho vulgui, es qui evidentment, es qui ho vulgui canviar d'afiliació d'independents cap a més per Mallorca. I després una altra cosa important és que l'activitat política a partir d'ara se farà a partir de més per Tall per la colònia Sant Pere. Però independents l'Ajuntament en aquest cas perquè han d'acabar la legislatura en son nom d'independent dretà, perquè així se va votar a les darreres eleccions. Per tant, en aquests moments estem en dues agrupacions. El que passa que el que deia abans, l'activitat política passarà sempre ara a dir-se més per Artai, la colònia de Sant Pere. Val? I després, la darrera de tot, ja que vull dir, que ho vaig dir allà, va ser que això és el nostre punt de partida, això són la gent que ja que continua, que ha volgut seguir dins l'executiva, i la gent nova que ha volgut entrar, donar les gràcies, sobretot, a veure, la gent ja que fa molt d'any que és, evidentment, i la gent nova donar les gràcies per voler entrar i voler col·laborar, que no es va de fer, que és complicat, i que estem oberts a que tota la gent que vulgui entrar dins el nostre projecte, si li fa ganes, pot xerrar amb mi, amb la Maria, Pastor, amb el que li vulgui, i a poc a poc li podrem anar explicant tot el que volen fer i que s'animi a veure menys si fem un grup gros i podem donar força. Res, realment va ser un poc, l'assemblea va anar cap aquí. En el final això s'havia de votar, s'anava executiu a veure si la gent que va assistir estava a favor, i se va aprovar per unanimitat, i a partir d'ara ja fem feina per més presentar-se a la colònia Sant Pere, i aquí som, donar les gràcies sobretot també, que no ho he dit en el principi i ho volia dir, a en Amaco, perquè ha fet una feina molt complicada, molt complicada. Han estat 8 anys de número 1 i més els anys que va estar a l'oposició també amb en Jaume això. Ha estat una feina difícil i l'ha duit al màxim, ha fet una feinada que no se vol, que només la veïm és que estaven de dins. I dona-li les gràcies perquè m'ho ha ensenyat molt, i sobretot personalment dona-li les gràcies perquè m'ha donat molta força per poder investir aquest projecte com a coordinador, perquè en el principi quan m'ho varen dir m'ho va costar un poc poder acceptar, m'ha fet un poc de por, però així com passen els dies i com passen els temps estic molt content, il·lusionat i amb ganes,
1: De fet, molt bé que acabis així. Primer de tot, en aquest cas, en Namaku, sí que em vàrem xerrar també amb acabar plenari, que passarà per aquí.
0: Sí.
1: Ell ho va dir així, despedir-se, vull dir, no ho dic jo.
0: Sí, té ganes de donar les gràcies
1: però,
0: també.
1: Però bueno, que cap problema, evidentment, portes obertes quan calgui, cap problema, ja ho sap ell i ho sabeu tot.
0: Sí.
1: I per altra banda, me va molt bé també que acabis així, perquè també la pregunta que tenia era un poc això, com afrontes tu o com vas afrontar i afrontes aquest... canvi, en certa manera, de posar-te un poc al cap davant, tot i que, evidentment, de tota aquesta gent, perquè cap i fi, com deien sempre, una sola persona no fa tot, això està clar, però sí que sempre és una responsabilitat afegida posar-se al cap davant, i això, com deies, no sé si amb una mica de por o d'il·lusió, si més no, en aquest sentit, perquè al cap i fi, també lògicament, quan entres en un projecte així, també, lògicament, entenc que també hi ha aquesta il·lusió, evidentment, de qualque dia acabar fent camí, no?
0: A mi, realment, quan m'ho varen dir, quan en xerràrem, van començar a xerrar en tots els del partit, me feia respecte, me feia por, però així com passa el temps, por no entenc, sincerament, por no me'n fa. Sí que em fa respecte, que és una responsabilitat molt grossa, que partim a gestionar un partit polític, que és Artà, que és un lloc on jo me sent hiperidentificat, que som d'aquí, I de Sacalani també, evidentment, ja...
1: Sí, sí, sí,
0: bé,
1: està clar.
0: La meva història de Sacalani, si cal que dia l'hem de contar, també...
1: Cap problema.
0: També tindríem un cap vespre ben tranquils.

0: però això, il·lusionat molt, conscienciat també molt, molt content de la resposta que he tingut de tots els companys que venen a l'executiva ara de mes. Il·lusionat per fer una llista guapa, per poder anar a la solució. Guapa vol dir eficient, sobretot eficient, yeah. que sigui responsable i que sigui responsable en sa poble i que estigui ben preparada i diversa per tenir moltes opinions i molta gent que se pugui encarregar o que pugui opinar de totes les àrees i totes les coses que hi parla d'un poble, yeah. Que realment són moltes. Jo ara de vegades miro ara mateix tota la documentació aquesta que me van donar del tema, dius, mare de Déu, tot el que hi ha. Però bé, jo penso que també dins l'Ajuntament hi ha tècnics que te poden ajudar en moltes coses, una bona secretària, una bona interventora, i penso que tot això tens bastant de suport. I després jo vaig començar ara farà 8 anys, vaig començar en l'executiva i després ja vaig començar llistes, i és una cosa que m'agrada, molt de pizzas, els coneguts i la gent que més de prop que te diu, però què fas, on vas? I la veritat és que jo sempre dic és que de dins se vol d'una altra manera, se vol molt diferent, i se vol, jo personalment ho veig amb una responsabilitat que és molt curiosa, i sempre dic que tothom hauria de passar per regidor o per dins l'Ajuntament un temps determinat per veure com funciona tot, i volem tocar va tot, però amb moltes coses que se poden fer per ajudar i per gestionar tot aquest poble.
1: Clar, de fet això pensava i recordava també que no sé si les primeres vegades o algunes vegades que començaves a venir per aquí, que com a regidor ja en aquest sentit, que sí que comentava un poc això de que recordo que deies un poc la inexperiència, evidentment, clar, tot també de nou, moltes coses que fins que no rodes no acabes de dominar, i necessites que t'ho expliquin, òbviament, però clar, al final ara, després de tots aquests 8 anys, evidentment ja sí que acabes un poc ja amb aquella ja coneixements i de causa i en experiència ja de estar regidor, que evidentment entenc que també supos que haurà estat un punt important a l'hora de sopesar, de donar si final, imagino, no?
0: Exacte, si m'haguessin dit fa 3 anys de presentes de nou, hauria dit que no, evidentment, perquè te falta experiència, perquè te falta, i evidentment ara també me falta experiència per ser número 1, però vull dir, en totes les feines, quan te donen una feina nova, l'experiència no existeix. Si quan tens una feina nova, és una feina nova, i l'experiència se va agafant. Quan s'agafes l'experiència? En ganes. Si hi ha ganes i no ho fas per obligació i no ho fas perquè no te queda més remei, així s'aprèn. Això és el que he pres jo durant aquests anys que he fet feina, que en són 20 i pico ja. I això és el que tinc, ganes i sí, il·lusió i sobretot coratge per la gent que tenc darrere, que veig que no són tots sols, que molta gent després de veure la presentació de l'assemblea i la presentació de l'executiva ha vist que som un grupet que està molt bé, que és un grupet, ja és un grupet divers, que encara serem més, que som molt més a darrere, que encara no han sortit, però que sortiran, i que això és el que te dona la força per seguir, perquè com deies abans tu, tot sol no, ni bueno, ni m'hagués pensat poder fer aquesta passa, i amb la gent que tenim a darrere som un grup, simplement és un cap visible, i en aquest cas som jo i amb ganes de fer-ho.
1: Evidentment també hi va ser present Lluís Apestaguià, com que no voldria dir malament, coordinador general de Més per Mallorca, que en aquest sentit també va venir a donar-vos aquest suport, no sé si dir-ho així, el Manco també estaria present, i evidentment això suposa també agrair aquesta tasca i aquesta passa també que vareu fer en aquest cas, no?
0: Sí, veus aquests detalls encara són els que me falten d'experiència com a número 1 com a coordinador.
1: Cap problema.
0: Sí, és això, agraint en Lluís, que va venir a posta des de Palma, des de DEA per estar amb altres i donar molt suport i fer un discurs, la veritat és que molt molt enriquidor per tothom, no només per jo sinó per tothom, i donen moltes idees i veure que més per Tais de Colònia de Sant Pere va en la mateixa línia que va més per Mallorca. També va anar a ser gràcies a una Rosa Cursac, que també va venir a alertar, però viu a Palma i va venir posta per venir en aquesta assemblea i ajuda'm-nos això a investir.
1: Això, per tant, supos que n'anirem parlant, tenim bé un any de cara a eleccions i després
0: sí.
1: Tot el temps que vengui que s'ho
0: sí, sí,
1: molt, evidentment.
0: Ara dins d'aquest darrer any, que ja es manco d'un any,
1: sí,
0: ja no
1: sí,
0: és un any,
1: sí.
0: Però sí, ara ja estem en marxa per acabar bé aquesta legislatura, per fer la feina que hem de fer en aquesta legislatura i ja començar a fer feina per la propera.
1: Anava a tancar el tema, però bueno, sí, molt promets, també en aquest cas sí que vàrem veure també la publicació del PSOE Horta, que diem el PSOE Hortenc, que vos va també felicitar per xeixes amb aquesta passa. També supos que agraïts en aquest cas que altres partits, en aquest cas locals, tot i que que té a nivell nacional, però que en aquest cas que el PSOE d'Horta també vos felicitats per aquesta passa, imagino.
0: Sí, sí, sí, mos va sorprendre un poc, sincerament. Però bé, no? Sempre que siguin paraules que d'agraïment, sempre donarem les gràcies. Val a dir que, i no és una crítica cap en aquesta piulada que varen fer ni res, simplement que és un comentari de dir que en aquesta piulada deien tanquen una etapa i nosaltres, com a més, varen contestar que moltes gràcies per tot, evidentment, només faltaria, però que no tancant cap etapa, que seguim en marxa i enfortim el nostre projecte que hem començat fa més de 40 anys. Simplement no tancar, sinó reforçar tot el que tenim fins ara.
1: Perfecte. Com dic, ja entendrem d'anar parlant, però bueno, gràcies també per tota aquesta explicació i enhorabona, si més no, per això, com dic, que no és fàcil posar-se al capdavant, tot i que com dèiem, sí que hi hagi molta gent, però al final sempre no és fàcil posar-se al capdavant, per tant, enhorabona.
0: Sí, amb una cara visible, però sí, gràcies.
1: I després, això, amb algunes pinzellades ja a nivell de poble, d'actualitat, per dir-ho d'alguna manera, sí que ha fet una mica de matí el tema obres, perdó, en aquest cas un poc això, no sé si em vols comentar alguna cosa d'aquesta actualitat d'obres, me'l vas conèixer divendres el Batle en aquest instrument d'informe un poc fora de data, que sí que no se complirien plaços, perquè evidentment el plaç era 30-31, bé, ahir diumenge bàsicament, de final de maig, lògicament plaços no se complirien i en aquest cas un poc que se'n pot dir o com voleu dir.
0: Bé, han enxerrat durant aquests mesos, ja han enxerrat que trobam que les obres evidentment s'havien de fer totes, vull dir, totes aquestes obres que s'han fet de millora pel poble, sobretot el tema d'aigua i tota la història s'havia de fer, i també hem dit moltes vegades que la manera de gestionar-ho, la manera d'organitzar-ho no mos ha agradat, pensam que s'hagués pogut fer d'una altra manera. Nosaltres sí que de vegades no sé si hem fet propostes així molt a nivell de ràdio han xerrat de que potser s'hauria de fer més a poc o s'haurien d'haver organitzat d'una altra manera el tema de l'obertura de carrers, però sí que pensant que hi ha hagut una manca de vigilància, una manca de seguiment, no perquè no s'hagi volgut fer, sinó que no s'ha pogut fer, se'ls ha passat per damunt i ha estat unes obres a son, perquè encara no han acabat, unes obres que a primera vista generen caos, a primera vista generen caos, genera desinformació, generen els típics bulos a fells que viuen, que ja comencen a xerrar de coses que nosaltres, hi ha gent que ens la demana i evidentment mai han reforçat aquest fake o aquest bullet, sinó que ho han demanat directament a l'equip de govern, en Manolo Galán, han demanat com està aquest tema i han contestat el que ens han dit. Això, la nostra crítica és el tema de com s'ha organitzat i com s'ha gestionat, pensant que s'hagués pogut fer d'una altra manera. Evidentment a veure que els plaços de finals d'obra és complicat complir-los per mil motius, perquè hi pot haver un problema durant l'obra que te desbarati, un problema de transports, de materials o el que faci falta, un problema de qualsevol història, de personal o el que sigui, però és curiós que quasi totes les obres públiques que hi ha hagut darrerament tractar, les places no s'han complit ni de prop. S'ha allargat un mes, s'ha allargat 15 dies, d'acord, però mig any i molt de mesos, som repetitiu, però és el que hem pensat, el que hem dit fins ara, que per nosaltres ha hagut una mala gestió de tot aquest tema.
1: En aquest cas, bé, espero no anar a parlar molt més temps, però bueno, de moment és així. I res, amb altra ordre de coses, han tingut també aquestes darreres dates. Per una banda, aquest Camp de la Belenguera, per exemple, divendres a Navaldesa, organitzat per la Facultat Balear, però que, evidentment, amb el suport de, bé, en aquest cas, d'Ajuntament, de moltes entitats, totes les entitats, en molts casos, del municipi d'Artà, en fi, de molta gent, que això, que crec que va, se pot dir que va ser un èxit, en aquest cas.
0: Va estar molt bé. Sobre Cultural Balear, amb això i en tot el que fa, és... sempre és un 10, vull dir, no, tot té èxit, tot el que se fa, i evidentment, en el cas de Més Presentà i la Colònia Sant Pere, coincidim en tot el que proposen, i sempre que podem intentar participar i intentar ajudar el que faci falta, i després la gent d'Artà va respondre d'una manera exquisita, diríem, i tant la banda com totes les agrupacions musicals i la gent d'Artà, va ser un acte molt emotiu, va ser potent, va ser un acte molt potent ja a nivell de Mallorca, no només a nivell d'Artà, sinó a nivell de Mallorca, i tota la repercussió que va tenir va ser un èxit.
1: Per tant, bé, una cosa no sé si dir històrica, però bueno,
0: sí, jo penso que sí, que és una cosa històrica, que de fet reflectia un moment històric, i troc que se va complir molt bé.
1: Després també és que cada setmana, que més concretament ahir, va haver aquesta caminada contra el càncer, ho diré així també, si més no, que també ja fa uns anys que s'ha de tema per part de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i que també en aquest cas també poden dir que va ser tot un èxit també.
0: Sí, va ser un èxit. Personalment no vaig poder assistir, tenia un compromís en el cap d'allà, imagineu-vos. S'altra punta. I sí, sé que va anar molt bé, que va ser un èxit, que tothom quan va arribar allà a Bellpuig varen participar, i dit dels mateixos organitzadors, se va acabar tot. Per tant, això vol dir que hi havia molta gent i que la gent va quedar molt contenta. I després, l'acte en si és un acte que anualment se fa, i és un acte també de un acte potent i un acte de reivindicació d'una causa que mos agradaria a tots que de cada pic anar minvant, perquè aquestes malalties de cada pic se'n senten més, i de més joves, i realment és un disgust per molta gent.
1: Exacte, i desgraciadament no hi ha família que no hagi tocat algun o altre,
0: heu dit de memòria, però crec que un de cada tres va tocat de prop o li ha tocat a ell, per tant, això és molt poc. És molt poc, sí. I és una lluita que s'ha de continuar, i s'han de posar tots els esforços necessaris per veure si se pot el manco diminuir. Ja sé que eliminar és una cosa molt complicada, però el manco diminuir, jo a vegades veus qualque notícia a través de xarxes que s'ha trobat una vacuna, un medicament, o no sé què, però és que després queda en res, i dius que t'ho adena, però és una cosa que s'hi ha de fer molta feina. Evidentment, és que si s'ha de fer molta feina, s'hi han d'invertir molt de dobbers, i la gent ha de col·laborar, i els governs i partits polítics i tots hem d'estar damunt.
1: I ara aquest cap de setmana hi haurà aquesta trobada setmana de la Palma, en aquest cas a Capdepera, que un any se fa Artà i un any a Capdepera, perquè sí que va en coordinació, que diem, de dos municipis, segons majoritàriament històricament s'ha fet aquesta, o s'ha mantingut aquesta tradició de ser lletra o lletra a Capdepera.
0: aquest debat hi serà tota la vida, però bé, és guapo que hi sigui.
1: A cadascú ha de tenir les seves coses. En aquest cas també se fa aquesta, bé, aquesta, no sé si no ho vull dir malament, ho diré fira, tal fira, o bé, en tot cas diverses propostes, i sobretot en aquest cas, concretament aquest divendres, estem per aquí, crec que se torna a fer, com dic que enguany Cap de Pere, però bueno, que en tot cas cada any va variant i també suposa una proposta interessant que se segueix aquí mantenent i intentar també potenciar, si cal, tot aquest tema, no?
0: Sí, sí, el que dèiem abans, un poc amb el que xerrat de l'assemblea, que nosaltres tot el que siguin actes culturals i cultura popular i tradició donarem suport i donarem força. M'agradaria que si idea m'agrada molt, a més a Germanetsa en Cap de Pere també ho trobo molt, molt bé, molt, molt curiós, i m'agradaria això, poder-ho potenciar un poc més i que se fes més ressò i tingués més nom, no perquè hi vagi més turistes, però sí perquè se doni importància que realment s'hi ha de donar.
1: I si no vaig malament, també no voldria equivocar-me, dissabte i també hi haurà aquesta xerrada de sobre folcloristes, ara ho diria molt així genèric, que se va desplaçar en aquest moment també per temes que no venen al cas. També una d'aquestes coses que també en aquest cas, per exemple, Socio Sobam, que també va un poc amb aquesta línia de seguir proposar, o de proposar, si més no, temes culturals en aquest sentit, i aquesta és una d'elles.
0: Sí, a més que remarcar i donar les gràcies a l'Associació Sobam per fer i per organitzar, diríem, en aquests actes i fer una feina completament altruista per poder tenir més cultura artà i que la gent que li agrada la cultura i és que no la coneix s'hi pugui atracar.
1: I ja acabam, en aquest cas la setmana que ve serà en aquesta setmana o aquestes dates, festes de Sant Antoni de Pàdua, Sant Antoni de Junts, de Tavorcots, com li vol dir, cap problema.
0: Festes del convent, de tota la vida.
1: En final, qualsevol nom en cultura és bona, cadascú que li digui com se senti. Bueno, hi surten els cavallets, però bueno, també hi ha moltes altres propostes, per suposat, un pot també aquestes festes això del convent, tot i que sí que és veritat que hi ha participació de tot el poble, però especialment de la barriada i de la zona concretament del convent. També supos que està bé que se segueixi aquest tema. Sí que és veritat que enguany amb aquest canvi de dia 12 a dia 11 de les carrosses, però bueno, si més no, bé, això, més enllà d'això.
0: Sí, això ja és un tema organitzatiu seu que segurament devem fer per, no sé, tema de participació o això, a lo millor. No ho sé. Bé, les festes de Sant Antoni de Juny sempre m'hauran marcat l'estiu. Ja és el començament de les festes, és el començament de les vacances per aquí fent feina per les escoles. Ja m'ho marca el començament de les vacances, quasi. Bé, les festes, això és història del poble i tradició del poble, que anar a veure els cavallets i és que tenim els lats encara més. Anar a veure els cavallets és una cosa que s'ha de mantenir i com dèiem abans, potenciar i ajudar en tot el que ens demanin i el que faci falta.
1: I res, no sé si em deixo algun tema que consideris important, sinó com sempre, evidentment, cada ocasió tindrem més temps de poder parlar d'altres temes.
0: Sí, no, duen moltes coses avui.
1: Sí, per això, per això.
0: Que no em porta... M'hagin d'escoltar pus aquesta gent.
1: Fer un resum, però vaja.
0: I no, molt bé, només donar les gràcies per tenir l'oportunitat de presentar-nos com a més per Taixa Colònia i Sant Pere i dir que ja fem feina per això i que tota la gent que vulgui aportar o que mos vulgui dir qualque cosa o que vulgui col·laborar, que mos ho digui, que estem oberts a tothom.
1: Perfecte, i això, moltíssimes gràcies, Jordi, i com t'he dit abans, enhorabona i molta sort i molt d'èxit per futur, així que moltíssimes gràcies i fins a propera.
0: Gràcies, també.
2: És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela.

I seguim amb més coses en aquest capvespre a Ràdio Artà d'avui dia 1 de juny de 2026. Artà celebrarà una nova setmana intercultural amb tallers, xerrades, música, art i gastronomia. Serà entre el dia 8, és a dir, dilluns de la setmana que ve, i dia 20 de juny, que seran a tema diferents activitats per reconèixer la diversitat com un valor compartit. Artà acollirà del 8 al 20 de juny una nova edició de la Setmana Intercultural, una iniciativa que convida a reconèixer la diversitat cultural com un valor compartit a través de tallers, xerrades, música, art i gastronomia. El programa inclou activitats obertes a tota la població i pensades per fomentar la convivència, l'intercanvi i el coneixement mutu. Les activitats començaran dilluns 8 de juny amb el taller infantil Pintem Bosses Interculturals a càrrec de Càtia Marquès i continuaran dimarts en l'activitat Dones que ballen juntes, un espai de moviment i comunitat conduït per Mona Beizan. Durant la setmana també hi ha un taller de lletra per a tota la família en l'associació Art de la Palma, una trobada participativa sobre desinformació i narratives d'odi contra la migració amb Adrián Sánchez, així com el programa radiofònic en directe Rondalles Viatgeres de Ràdio Artà Municipal. Que aquí és un poc que ja vos vaig avançar alguna cosa sense donar massa pistes. I bé, aquí, bé, en fi, tema dates que usualment ja no podran canviar i mos coincidirà. Però bé, res, entre les propostes de... M'estimés, no fugir massa, de moment. Entre les propostes destacades també hi ha i figura l'espectacle de contes, percussió i dansa amb valors a càrrec de Víctor Uacba, així com el conte terapèutic La Rosa de l'Amanecer, supos que deu ser en castellà, òbviament, destinat a infants. La setmana culminarà, culminarà dissabte dia 20 de juny amb el tradicional sopar intercultural, que ja fa tants i tants anys que s'ha de tema i amb molt d'èxit, que enguany arriba la seva 24a edició, de fet. La plaça del Conqueridor acollirà aquesta trobada gastronòmica i solidària amb plats típics de les diverses cultures que conviuen al municipi. Els beneficis es destinaran a la població refugiada de Gaza, a Palestina. L'organització d'aquesta setmana compta amb la implicació de diverses entitats i col·lectius, entre elles Artà Solidari, Ràdio Artà, l'Associació Art de la Palma, tallers Baobab i diferents professionals i dinamitzadors vinculats als àmbits social, cultural i educatiu.

I les activitats, com dèiem, començaran el proper dilluns, dia 8, a les 17 hores, taller pintant bosses interculturals. Diu, pintarem bosses de tela personalitzades en temàtica intercultural que vos en podreu dur a casa vostra, a càrrec de Cati Marquès. Adreçat a infants a partir de 5 anys a les voltes de Navalesa, això sí, inscripció prèvia a la biblioteca d'Artam de manera presencial, al correu electrònic navaldesa@artà.cat. De cara a dimarts dia 9, de les 16 a les 18 hores, com és habitual, l'espai de dones, que en aquest cas se titula Dones que ballen juntes. En aquest taller, ballant juntes i d'una manera festiva i sanadora, es trobarà la força comuna, creativa i dinàmica, fent servir el moviment del cos i el ball en grup per crear sentiments d'unió i comunitat, a càrrec de Mona Bellizan, pedagoga del moviment. Adreçat a dones de totes les edats, a les voltes de Navalesa, escritxa prèvia l'enllaç que du el programa d'actes. El dimecres dia 10, de les 10 a les 19 hores, taller de lletra per a tota la família. Voleu aprendre a fer lletra de la mà de les dones artesanes del Llevant de Mallorca? No vos podeu perdre aquesta immersió creativa en la companyia de l'associació Art de la Palma, una trobada que reuneix saviesa i tradició, a càrrec, com no pot ser d'altra manera, de l'associació Art de la Palma. Adreçat a població en general, als jardins de Navaldesa, i no cal inscripció prèvia. De cara a dijous 11, a les 18 hores, col·loqui i teatre d'improvisació contra la desinformació, desmuntant narratives d'odi contra la migració. Trobada participativa que combina teatre d'improvisació d'escenes quotidianes per analitzar, debatre i desconstruir col·lectivament els relats que circulen, a càrrec d'Adrián Sánchez, psicòleg i sexòleg, fundador de l'associació Andiara, de la sala Random i de la companyia La Lenteja Impro. Adreçat a població en general, als exteriors de la cafeteria del Teatre Artam, i no cal inscripció prèvia. El mateix dia 11, i aquí ve un poc el que vos deia la cosa, a les 20 hores rondalles viatgeres, el programa de Ràdio Autònoma Municipal, que estem ara a la segona temporada, i l'any passat ja vàrem fer aquest especial de la Setmana Intercultural, com ens van convidar ja des de l'Ajuntament, i enguany hi tornem a prendre part. En aquest cas, diu el test, diu trobada radiofònica oberta i en directe, conduïda per les, ara actualment, dues presentadores, en aquell cas l'any passat encara era una, ara actualment ja són dues les presentadores del programa Estel Font i Maria del Mar Lledó, juntament amb els qui vos parla, Tomeu Calentell, de Ràdio Artà. Hi haurà, diu, veus convidades d'altres països, música i una mirada viatgera per celebrar la diversitat, a càrrec de Ràdio Artà i rondalles viatgeres. Adreçat a població en general, els exteriors de la cafeteria del Teatre Artam, possiblement com l'any passat, ja veurem exactament a on mos col·locam, l'any passat ho van fer les portes de la cafeteria, ja veurem si hi ha mateix a un costat, però bueno, serà en tot cas en aquell indret. No cal inscripció prèvia, al final es venir a escoltar un programa especial, diguem-li així, de ronda de viatgeres, en directe, si tot va bé. L'any passat sí que he de demanar disculpes, va haver algun problema que no me'n va permetre fer directe, sí que el programa en si, i esperem que enguany vagi bé la cosa. Faré el parèntesis al cap i al fi. Això, segurament hi haurà gent que no podrà venir, ho sé, i estàu excusats, en aquest cas no tinc massa més que dir-vos, ho entenc. A lo millor d'un sort ja ha acabat, jo crec que no, però a les 7, fora d'aquest programa de dates, hi ha les carrosses amb els cavallets. Habitualment les carrosses amb els cavallets sempre de tota la història han estat dia 12, per això quan vàrem triar el dia, com ens vàrem donar el triar el dia, si el dia 11 m'anava bé, evidentment vaig repassar i vaig considerar que si dia 12 hi havia les carrosses, dia 11 no hi hauria cavallets. La meva sorpresa ha estat que una vegada ja ha sortit el programa, tant un com l'altre, efectivament, com vàrem parlar l'altre i amb el pare Tomeu també, Tomeu Pastor, enguany hi ha aquest canvi de dia 12 a dia 11 de les carrosses dels cavallets.
Evidentment ja no hi havia marge de canvi perquè el programa ja estava dissenyat, estava fet i hi ha molta gent darrere que ja ha fet feina durant bastant de temps. Els cavallets, evidentment, és una cosa que no canviarà per nosaltres, només faltaria, mai en cap cas ho he dit així, ni a la meva intenció, però sí que és veritat que estava pensat el manco de la meva idea i la de tot el que feia impossible la ronda de viatgeres en aquest sentit. Per tant, bé, entenc que hi haurà molta gent que serà a voltar amb els cavallets i no podrà ser al teatre, com dic, en aquest cas sempre jo que parlo de no ser lapactes, precisament no m'agrada ser lapactes, tot i que sigui hores diferents, i crec que no haurà acabat a les 8, tant de bo que sí, en part tampoc no voldria ara aquí ja que acabi prest, però perquè crec que els cavallets són part important de la nostra cultura i per tant han de durar el que han de durar, evidentment, i acabar quan hagin d'acabar. No han d'acabar abans, però nosaltres només faltaria. Tot el contrari. Per tant, en aquest cas, això, no sé si dir disculpes, perquè sí que és veritat que és una d'aquestes coses que, com a responsable actual i des de ja fa més de 10 anys de Ràdio Municipal, si me veniu escoltant, sabeu que no m'agraden aquestes coses, que la gent que hagi de triar anar a un lloc o a un altre. Sí que altres anys, no fa massa anys cap enrere, ha coincidit amb alguna comissió de festes el tema dels cavallets, però clar, ja no era una història de Ràdio Horta. En aquest cas, com involucra a mi particularment i a tot l'equip de Ronda de Viatgeres, aquí a Seguimon, me sap greu, sincerament, i som transparent i sincer, la mal cor, sempre ho he dit, ràdio pública, sustentada en dobles polítics de l'Ajuntament, i per tant m'agrada sempre ser sincer i transparent i donar totes les explicacions que facin falta, encara que a vegades fins i tot no facin falta. M'agrada ser així i per tant considero que he de fer l'explicació i per tant, bé, segurament ho tornaré a repetir el dia abans o quan sigui, el mateix dia, ja ho veurem, però bé, en fi, ho necessitava dir i ho havia de dir, perquè després qualcú no digui és que ets contraproduent en el que has dit altres vegades. Malauradament, per desgràcia meva, ho he hagut de ser de manera forçada entre comotes, perquè estava previst, com dic, que la cosa anés d'una altra manera. Però bé, anirà bé tot i genial i hem de ser positius. Divendres 12, seguint aquesta setmana intercultural, a les 18 hores, espectacle de, en aquest cas, de contes, percussió i dansa amb valors. Aquesta mostra de la tradició oral africana a través d'un viatge cultural mos durà a veure, sentir i actuar col·lectivament sobre els valors de la solidaritat, la convivència, la igualtat i la no violència i el respecte cap al medi ambient, tot al ritme del tambor. A càrrec de Víctor Huacaba, narrador d'històries i mediador i formador intercultural, expert en diversitat cultural i mediació comunitària, adreçat a població en general, als jardins de la Maldesa i no cal inscripció prèvia. Dimarts dia 16 de juny, de les 16 a les 18 hores, un nou espai de dones, en aquest cas amb el títol Necessitat de reconeixement. Dins la llista de necessitats humanes n'hi ha una que batega fort, especialment en situacions migratòries. La necessitat de reconeixement, taller d'exploració i reflexió profunda al voltant d'aquesta necessitat, a càrrec d'Andrea Castillo, psicòloga i facilitadora de l'espai de dones. Adreçat a dones de totes les edats, a les voltes amb valdesa i no cal inscripció prèvia. Dimecres de 7 de juny, de les 17 a les 19 hores, Conte Contes, La Rosa de l'Amanecer i Taller d'Art Creatiu. Conectarem amb l'aroma de la rosa per després submergir-nos en la història de Dunia, una nina valenta que realitza un viatge ple d'esperança i amor, recordant-nos la força que tots duim a dins. Per acabar, cada participant crearà la seva pròpia rosa interior, entre cometes, usant material creatius. La Rosa de l'Amanecer és un conte terapèutic que du l'esperança, amor i acompanyament a nins i nines refugiades de que han viscut la guerra, la migració o el dol. A càrrec de Lorena Salido, mestra d'educació infantil i terapeuta.
adreçat a infantils a infants, perdó, de 7 a 10 anys, a Biblioteca de Colònia Sant Pere, inscripció prèvia en aquest cas sí, el telèfon 625-564-247, perdó, però com està en petit no voldria equivocar-me. I dissabte 20, el gran, i permeteu-m'ho dir així, 24, sopar intercultural de 21 hores, que cada any s'exhaureixen els tíquets, sempre, tot i que se n'ha matit més, sempre en fan falta, mostra de plats típics de diferents cultures que conviuen en el nostre municipi. Al fons recaptats, enguany aniran destinats a la població refugiada de Gaza, a Palestina. Tot, com ja sabeu, habitualment ho organitza Artaço Diari. Adreçat a població en general, a la plaça Conqueridor, com és habitual, no cal inscripció prèvia, venda tiquets el mateix dia a la plaça, amb un preu de 10 euros que dona dret a 6 degustacions i participació també a la rifa solidària. I així es tanca aquesta programació de la Setmana Intercultural, que òbviament s'allarga en aquest cas dues setmanes, per tant va més enllà de la paraula setmana, però se segueix anomenant així, perquè des de fa temps s'ha dit així, Setmana Intercultural, en aquest cas del 8 al 20 de juny, i que dus per subtítol invitació a reconèixer la diversitat com un valor compartit a través de tallers, xerrades, música, art i gastronomia. Amb els logotips de l'Ajuntament d'Artà, Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, del Govern d'Espanya i d'Artà Solidari.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I anem enfilant en repte final del programa d'avui. Ho fem a nivell meteorològic. Ara mateix són les 18 i 44 minuts d'avui dia 1 de juny de 2026. Tenim, segons Balears Meteo, 27,1 graus centígraus. Sensació tèrmica de 29. Màxima d'avui, Carbet, els 28,9 graus a les 15 i 15 minuts. A les 3 i quart d'avui migdia inici cap vespre. Pel que fa a la mínima, 16,8 graus a les 5 i 10 de la matinada del dematí, entre gomotes, però bé. El vent també té de sud-sud-est, 6,4 km per hora, en referta de 7,7. Màxima ràfaga d'avui fins ara, 22,5, a les de 7 i 8 minuts. Fa una hora i 40 minuts, cosa així. Màxima ràfaga mensual, lògicament, avui és dia primer, per tant, ha de ser aquesta d'avui, 22,5 km per hora. Humitat al 69%, arrobada al punt del 20,9 graus, baròmetre 1014,8 hectopascals, tendència baixant a poc, previsió de l'índex d'ultraviolat pel dia d'avui, 8,7, dins l'escala molt alt, per demà baixa fins al 7,9, dins l'escala alt, pluja d'avui 0, lògicament total mensual 0, total anual 255,6. El marac s'estiu el sol a les 6:20, posta el sol a les 21:08, posta la lluna a les 6:37, sortida de lluna a les 22:40, tenint lluna minvant un 98% il·luminada.

I pel que fa a la predicció, a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, conegut per les inicials AEMET, mos diu que pel que queda d'avui podrien tenir cel poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, vent d'oest entorn a 5 km per hora. Pel que fa demà dimarts, dia 2, començaríem amb poc ennuvolat a primera meitat, cap vespre núvols alts i darreres hores intervals de nuvolositat. En el cas d'aquestes darreres hores de demà, un 10% de possibilitat de pluja, que és un percentatge molt baix, bàsicament. La resta del dia és un un 0%. Temperatures demà possibles entre 17 i 31 graus. Vent podria començar de sud en 10. De matí seguiria de sud pujant entorn a 15. Cap vespre giraria nord-est entorn a 15. I darreres hores nord-est igual, però pujant a 30, refermant màximes de 45 km per hora. Per tant, darreres hores que podria bufar un poquet més el vent el dia de demà. Passaríem a dimecres 3, primera meitat, cel descobert, 0%, segona meitat, poc ennuvolat, amb un 0%. Temperatures 15-27, és a dir, baixant 2 graus la mínima i 4, si no m'equivoc, la màxima. Per tant, baixada de cara a dimecres, diríem que important de temperatures. Pel que fa al vent, primera meitat nord est en 30, en refer màximes de 45, tal com hauríem acabat el dia anterior, bàsicament el començaríem el dimecres, i segona meitat de nord est en 15, ja sense ràfegues màximes. Passaríem a dijous 14, on podrien tenir cel primera meitat poc ennuvolat amb un 0, segona meitat cel amb intervals de nuvolositat amb un 10%. Temperatures entre 14 i 29 graus, és a dir, baixada d'un grau de mínima, però pujada de 2 graus de màxima. Vent en aquest cas de sud amb 20, en refer màximes de 40, això estem parlant de dijous. Per tant, un poc més també de vent. No són xifres altes, però així està. Pel que fa a divendres 5, cel cobert, 40% de possibilitat de pluja. Aquí haurem d'estar una mica a la white perquè és un percentatge ja un poc més alt, tot i que està per davall del 50, però haurem de veure com evoluciona la cosa. Temperatures possibles entre 15 i 25 graus, és a dir, pujada d'un grau de mínima, baixada de 4 graus de màxima, novament baixada de màxima en aquest cas. El vent per divendres podria ser de nord-est en 25, en refer màximes de 55. Passaríem a dissabte dia 6, amb cel amb intervals de nuvolositat, 10% de possibilitat de pluja, temperatures 14-26, baixada d'un grau de mínima, pujada d'un grau de màxima, més amplitud, vent de l'est entorn a 10. I acabant setmana, diumenge dia 7, amb cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 14-28, pujada de 2 graus de màxima, vent de sud-est entorn a 15 km per hora. Si les temperatures les miram únicament la mínima, veiem tendència amb certa baixada, diguem-li d'alguna manera, dels 17 possibles de demà als 15 per dimecres, 14 per dijous, fins aquí en baixada. Divendres podrien recuperar un poquet fins als 15, que després tornaria a baixar els 14 per dissabte i mantenir els 14 per diumenge. Si mirem la màxima, veiem que aquest zigzag, en certa manera, també amb algunes tendències de la baixa, però ja més, si féssim una gràfica, ja aniria pujant i baixant una mica més. Per demà possibles 31 graus de màxima, que baixarien els 27 per dimecres, com han dit, baixada important per dimecres de temperatura. Pujaria els 29 per dijous, recuperaria aquí una mica, per baixar encara més de cara als 25 de cara a divendres, que també hi hauria aquesta segona baixada important de la setmana. Llavors pujaria els aquí ja després de cara a cada setmana va en tendència a l'alça, la màxima, ja que puja els 26 per dissabte i els 28 per diumenge. I en quant al vent, ja he dit, final del dia demà dimarts, i principi de passat demà dimecres, entorn a 45 km per hora de ràfegues màximes, després dijous en ràfegues màximes de 40 i divendres en ràfegues màximes de 55.

0: Ya lo escucho. ¿Y tú?
1: I també di, en aquest cas dissabte, d'exposir Coalició per Mallorca-Artà va fer un acte, en aquest cas un, com anomenaven a l'acte, un vermut per Artà, on se va presentar breument aquesta formació i davant moltíssimes persones que van omplir, en aquest cas, aquesta sala del pas a nivell i varen presentar-se breument, diguent que ja en properes ocasions anirien desgranant més cosa. També les varen convidar, com no per certa manera, que ja ho havien fet abans, no, però que també varen poder-hi assistir, molts s'havien convidat i, evidentment, com a, també l'altre dels independents, ara més per tard, també ja m'ho havien convidat en Jordi mateix i, per tant, també hi varen assistir igualment. Aquí on mos conviden a anar, evidentment, sempre que la nostra agenda ho permeti. En aquest cas, i Coalició per Mallorca-Artà diu, la nota de premsa seva, així ho llegeix també textualment, diu, fa una crida a construir entre tots el futur del municipi en un vermut obert al poble. Diu, la formació començar a recollir propostes de cara al projecte municipal de 2027 per governar el municipi. Coalició per Mallorca-Artà diu, ha celebrat, està escrit evidentment en aquell mateix dia, ha celebrat un vermut obert al municipi amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte polític de la formació i començar a recollir inquietuds, idees i propostes de la ciutadania. Durant l'acte, els assistents han pogut participar mitjançant una enquesta anònima sobre diverses qüestions del municipi, com l'habitatge, mobilitat, seguretat, cultura, joventut o identitat de poble. El coordinador del Consell Local de Coalició per Mallorca-Artà, Ignasi Bosch, va assegurar que volem que el projecte que presentarem no sigui només nostre, sinó construït entre tots en les idees, preocupacions i propostes de la gent. Bosch també va destacar que escoltar de veres també vol dir prendre nota, ordenar idees i començar a transformar-les en feina i compromís. Per la seva banda, l'altra coordinadora local, Cati Gili, va afirmar que qui millor per saber les necessitats i mancances que té un poble que els seus propis habitants, i va defensar la necessitat d'implicar-se per evitar que un dia haguem de dir que Artà i la colònia han perdut la seva identitat, seguretat, infraestructures i habitatge. Gili també va animar els assistents a participar activament perquè el sofà de casa no arreglarem res. Coalició per Mallorca-Artà va remarcar que aquest acte és només el punt de partida d'un projecte que vol créixer des de la proximitat, la participació, la defensa de la llengua, la cultura, el territori i la qualitat de vida del municipi i amb l'objectiu de guanyar les pròximes eleccions. Per tant, com dic, varen convidar-los també a que venguessin quan volguessin aquí a Radio Artà, evidentment, van dir que sí, que encantats, i que ja definirien, que diem, dia i hora, i evidentment posant-me a la seva disposició, lògicament, aquests micròfons de Recte Municipal, com posant a qualsevol altra formació política, i en aquest cas, bé, aquesta presentació que es va fer dissabte, davant un bon grapat de gent, que en el pas a nivell d'Artà, que varen presentar aquestes diverses inicis d'idees i també amb aquesta enquesta anònima que varen fer per conèixer també una mica més el que pensava la gent que ja hi va anar. Per tant, se va fer amb aquest to també informal, formal, un poc les dues vertents i que això que varen degrinar que a poc ja anirien definint el seu full de ruta. I res, lògicament aquí estem també a la seva disposició, com repeteix qualsevol altre partit polític d'Artà.
2: Enregistrats per Ràdio Artà.

I bé, i així posam el punt i final en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Horta. Tornant demà més coses en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, sense punt 9 Horta, sense punt 3 a la Coloni, a www.radiohorta.cat, a través d'internet. Com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat. I salut, salut i moltíssima més salut, que la principal. Així que, si Déu vol, ens tornem a escoltar demà aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal. Moltíssimes gràcies, adeu.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Lessons.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

La noche me confunde, confunde. Por la mano.

0: haciendo el amor.
1: La noche me confunde. Get ready, baby.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de coses de continuïtat no n'hi ha.
1: No n'hi haurà cap.
2: Bueno.
1: Vale.
3: Vale, va.
4: Un, dos, tres i...

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.